0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimecres 26 d'agost del 2026. Seguim avançant en el darrer mes de l'estiu i això diu la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 30 graus de màxima, 23 de mínima en un començament inestable de la jornada, tot i que anirà clarint a partir de les hores centrals, on quedarà assolellat i amb intervals nuvolosos. Vent del sud-est a 15 km hora, que a migdia serà del sud i acabarà la jornada bufant del nord-oest. L'índex ultravioleta està en nivell 7. I tot just ahir se complia un mes de l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, o almenys ixe és el nom però que passarà a la història. Ja sabem que algunes localitats van tindre que ser evacuades, com el cas de Artana, la Vilavella, etc., i que va tindre el cor en un puny als municipis de la Serra d'Espadà. Ahir parlàvem en Javier Ferreres, el regidor de la policia de la Vall, que des del primer moment va estar també allí al front, al lloc de comandament avançat. Els records, el complir-se el mes, eren estos.
2: Y bueno, pues sí, el momento hice lo que yo digo, era un dissabte normal, que bien quedamos amigos para esmorzar, y de momento tenía un conato que en Sandy, en el carrer darrere de la escuela nueva que se estaba haciendo, y bueno, y ahí comienza toda la historia, después dice se controla, y de ahí bueno, anem al carrer 8, en el que al final acaba descontrolándose, y es que vam viure allí, ¿no?, que vam estar allí, ven, como donaba la sensación de que pudieran acabar, de que al final era... pues un incendi que poguera ser controlat, a veure en directe com de moment allò pegava una explosió espectacular, de com veies que de moment el fum que se feia com sòlid, era una cosa impressionant, i com vas veure que pujava, que creua el barranc cara al castell, i entonces els bombers ja van dir esto se mos va de les mans, i així no va ser, com se'n va anar de les mans, i com va començar pues, tot aquell desastre, que a partir d'ahir se va desencadenar durant tota aquesta vesprada, tota la nit quan va tornar per al poble.
0: Ja saben que queda testolar una finestra única per a informar i canalitzar el tema de les ajudes que han començat a estar disponibles per a la gent afectada, i que Javier Ferreres recordava que és precisament en on està l'Ajuntament de la Vall actualment, en el Palau de Vivel, en aquesta oficina d'atenció al consumidor, on s'està canalitzant i informant d'aquestes ajudes d'això i de les ganes que té la gent d'eixir a ajudar a reforestar, però n'hi ha que anar piano a piano.
2: Pues allí tenen el punt d'informació on poden tenir estos tres mesos per a recollir la informació i veure si són si poden ser beneficiaris d'algunes de les ajudes que ja estan en marxa o d'algunes que puguen vindre també per a les persones que han sigut afectades de forma directa per estos incendis, no? Que a lo millor en un principi pensem, perquè sempre diem no hi ha una afecció personal, però al final en les muntanyes pues, també hi ha gent que té negocis, que té alguna ganaderia, alguna ramaderia, que tenen algun tipus d'activitat o algun tipus de caseta que al final sí que s'han vist afectades, no? Però bueno, per això estan aquestes ajudes, com dic, i bueno, des de l'Ajuntament pues, estem intentant ajudar perquè sigui el més fàcil i el tràmit sigui el més àgil per a les persones que siguin beneficiaris d'aquestes ajudes. I respecte a de la, com dius tu, no? de la bona voluntat, que està molt bé, també vam comentar, no? Que la vall està molt bé, que la gent tinga ganes de fer coses, perquè el que passa, també mos sol passar, no? Que en un principi, en una primera espenta, quan succeís un fet, no? Com en aquest cas un incendi, o potser un terremoto, no sé què, en altres zones, no? Que n'hi ha, sí. Pues aquesta primera espenta de tot el món voler ajudar, hi ha que controlar-la, perquè evidentment, com tu has dit, això s'ha de fer de forma professional, de forma coordinada per equips tècnics que ens diguin com s'ha de fer les reforestacions.
0: Pues ahir, quan se complia ese mes de l'incendi, el secretari dels socialistes de la província de Castelló, Samuel Falomir, instava el Consell a prioritzar els punts amb major risc d'erosió i concretar el pla anunciat després, precisament, de l'incendi de la vall.
3: Ha passat un mes de l'incendi de la Vall d'Uixó i ara el risc està també en que les primeres pluges fortes s'enduen part del sol que s'ha quedat desprotegit. La Generalitat ha de tindre identificats ja els punts més vulnerables i els recursos preparats per actuar on els tècnics indiquen. En una muntanya cremada, improvisar o arribar tard pot agreujar els danys i dificultar durant anys la recuperació del terreny.
0: Pues la Diputació de Castelló en el dia d'ahir posava a disposició de Tírig i Catí la línia de catàstrofes per a pal·liar els danys ocasionals per l'incendi forestal este del passat dia 7 d'agost.
1: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
4: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más... Caixa La Vall.
0: I s'acabarà el mes d'agost, s'acabaran les nits d'històries i historietes de l'estiu. D'este tema en concret, a més, feia valoració Javier Ferreres.
2: Bueno, pues les nits d'històries i historietes, com sempre, un èxit, no? Totes no entrades, perquè no són entrades, però totes les reserves s'han acabat pràcticament a l'instant en quan han eixit, tant de les que fan... De les visites que s'han fet, no?, en aquests dissabtes.
0: I què ens quedarà pendent d'aquest estiu? Pues el parc aquàtic, un parc aquàtic que ja veu, mantenint el seu protagonisme quan a l'incendi de la vall carregaven aigua les avionetes. Els treballs van a marxes forçades, però veurem si encara se pot obrir en el que resta d'estiu, almenys per a conèixer les instal·lacions. Este tema parlarem també amb Javier Ferreres.
2: En els últims remats, com tu dius, la gent pues, haurà vist que estan les hamaques posades, estan les sombrilles posades, està l'obra acabada, però bueno, estem perfilant, no?, uns remats que n'hi ha ara per ahir per la part que s'ha de també de netejar la part del bosc que colinda, i estem en això. I bueno, jo no sé dir, ni m'atrevisc ni vull, perquè també són coses que són decisions que són col·legiades i estem pendents d'elles, però ojalà puguem obrir, per lo menos sabem i tenim clar que no són dates per obrir un parc aquàtic, però les coses han vingut conforme han vingut, les retrasos han sigut els que han sigut, i al final, pues, des de luego, des d'ençà i des de l'Ajuntament estem treballant com si fora juny, no? Com si anarem a obrir-lo en una temporada normal. Evidentment no és una temporada normal, però s'intentarà obrir, anem a intentar obrir, que la gent el conega, que la gent l'evalue, que la gent pugui aportar.
0: El que arribarà en setembre, sí o sí, la 7a edició del Festival Internacional de Folklore Ciutat de la Vall d'Uixó. Elena Ferrando, presidenta d'Arcude, que és qui organitza.
5: Que vinguin a participar, és a dir, en qualsevol dels actes, ja no sols el dia del festival, que vinguin a la presentació, que vegin el treball que se fa en la gent jove dels instituts, que ahir és el dia és més per a ells que per a nosaltres, és per a que ells ens diguin com han treballat, com s'han sentit o com, en què s'han inspirat per a fer cada un la feina que li correspon.
0: Ens contava també des d'Arcude Javier Peñarroja que se vol que en un futur setembre sigui un mes destinat precisament a activitats d'Arcude.
6: La idea és, de cara al futur i a poc, anar fent que setembre acabi sent un mes d'actes d'Arcude. Entonces, durant tot setembre anar organitzant coses, enguany ja farem un poc això, i no jo què sé, hem sigut, per lo que som nosaltres, la veritat és que considerem que hem sigut un poc valents a l'hora de muntar una cosa així, pues implicar això a altres entitats. No vull dir quines, perquè encara no estan totes, entonces no vull, però no són els únics.
0: I en festes en Nules ahir se va celebrar el sopar de germanor amb la participació d'unes 4.500 persones per al dia d'avui, per exemple, destacar la nit de ronda a càrrec de Bora Sec a les 10:30 de la nit. I Moncofa prepara el concert de l'estiu amb l'espectacle musical In Vivo Lyric Pop, tribut a Il Divo. Posarà el colofó a la programació estival de Moncofa al carrer amb un espectacle que combina les veus de 4 cantants masculins amb 4 músics en directe i una formació de suport d'altres 13 músics. Les farmàcies de Guàrdia en Nules, encara té un Rambla, Diagonal 4, i en la Vall Vicente Nebot, mestre Rodrigo 12.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimecres 26 d'agost del 2026. Seguim avançant en el darrer mes de l'estiu, ja s'ho diu la previsió de l'horatge.
1: L'horatge.
0: 30 graus de màxima, 23 de mínima, en un començament inestable de la jornada, tot i que anirà clarint a partir de les hores centrals, on quedarà assolellat i amb intervals nuvolosos. Vent del sud-est a 15 km/h, que a migdia serà del sud i acabarà la jornada bufant del nord-oest. L'índex ultravioleta està en nivell 7. I tot just ahir se complia un mes de l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, o almenys ixe és el nom per el que passarà a la història. Ja sabem que algunes localitats van tindre que ser evacuades, com el cas d'Artana, la Vilavella, etc., i que va tindre el cor en un puny als municipis de la Serra d'Espadà. Ahir parlàvem en Javier Ferreres, el regidor de la policia de la Vall, que des del primer moment va estar també allí al front, al lloc de comandament avançat. Els records, el complir-se el mes, eren estos.
2: I, bueno, pues sí, el moment i ser, lo que tu dius, era un dissabte normal, que havien quedat uns amics per esmorzar, i de moment tenia un conato que en incendi en el carrer darrere de l'escola nova que s'estava fent, i, bueno, i ahí comença tota la història. Després d'això se controla i d'ahir mon anem al carrer 8, en el que al final acaba descontrolant-se, i és que vam viure allí, no? Que vam estar allí ben, com donava la sensació de que pogueren acabar, de que al final era pues, un incendi que poguera ser controlat, a veure en directe com de moment allò pegava una explosió espectacular, de com veies que de moment el fum que se feia com sòlid, era una cosa impressionant, i com vas veure que pujava, que creuava el barranc, cara al castell, i entonces els bombers ja van dir, esto se mos va de les mans, i així no va ser, com se'n va anar de les mans, i com va començar pues, tot aquell desastre, que a partir d'ahir se va desencadenar durant tota aquesta vesprada, tota la nit quan va tornar per al poble.
0: Ja saben que queda testablert una finestra única per a informar i canalitzar el tema de les ajudes que han començat a estar disponibles per a la gent afectada, i que Javier Ferreres recordava que és precisament en on està l'Ajuntament de la Vall actualment, en el Palau de Vivel, en aquesta oficina d'atenció al consumidor, on s'està canalitzant i informant d'aquestes ajudes d'això i de les ganes que té la gent d'eixir a ajudar a reforestar, però n'hi ha que anar piano piano.
2: Pues allí tenen el punt d'informació on poden tenen estos tres mesos per a recollir la informació i veure si són si poden ser beneficiaris d'algunes de les ajudes que ja estan en marxa o d'algunes que puguen vindre també per a les persones que han sigut afectades de forma directa per estos incendis, no? Que a lo millor en un principi pensem, perquè sempre diem, oh, no ha hagut una afecció personal, però al final en les muntanyes pues, també hi ha gent que té negocis, que té alguna ganaderia, alguna ramaderia, que tenen algun tipus d'activitat o algun tipus de caseta que al final sí que s'han vist afectades, no? Però bueno, per això estan aquestes ajudes, com dic, i bueno, des de l'Ajuntament pues, estem intentant ajudar perquè siga el més fàcil i el tràmit siga el més àgil per a les persones que siguin beneficiaris d'aquestes ajudes. I respecte a de la, com dius tu, no? de la bona voluntat, que està molt bé, també vam comentar, no? Que la Vall està molt bé, que la gent tinga ganes de fer coses, perquè el que passa, també mos sol passar, no? Que en un principi, en una primera espenta, quan succeís un fet, no? Com en aquest cas un incendi, o pot ser un terremoto, no sé què, en altres zones, no? Que n'hi ha, sí. Pues aquesta primera espenta de tot el món voler ajudar, hi ha que controlar-la, perquè evidentment, com tu has dit, això s'ha de fer de forma professional, de forma coordinada per equips tècnics que mos diguin com s'ha de fer les reforestacions.
0: Pues ahir quan se complia ese mes de l'incendi, el secretari dels socialistes de la província de Castelló, Samuel Falomir, instava el Consell a prioritzar els punts amb major risc d'erosió i concretar el pla anunciat després, precisament, de l'incendi de la Vall.
3: Ha passat un mes de l'incendi de la Vall d'Uixó i ara el risc està també en que les primeres pluges fortes s'enduen part del sol que s'ha quedat desprotegit. La Generalitat ha de tindre identificats ja els punts més vulnerables i els recursos preparats per actuar on els tècnics indiquen. En una muntanya cremada, improvisar o arribar tard pot agreujar els danys i dificultar durant anys la recuperació del terreny.
0: Pues la Diputació de Castelló en el dia d'ahir posava a disposició de Tírig i Catí la línia de catàstrofes per a pal·liar els danys ocasionals per l'incendi forestal este del passat dia 7 d'agost.
1: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
4: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más... Caixa La Vall.
0: I s'acabarà el mes d'agost, s'acabaran les nits d'històries i historietes de l'estiu. D'este tema en concret, a més, feia valoració Javier Ferreres.
2: Bueno, pues les nits d'històries i historietes, com sempre, un èxit, no? Totes no entrades, perquè no són entrades, però totes les reserves s'han acabat pràcticament a l'instant en quan han eixit, tant de les que es fan... De les visites que s'han fet, no?, en aquests dissabtes.
0: I què ens quedarà pendent d'aquest estiu? Pues el parc aquàtic, un parc aquàtic que ja veu, mantenint el seu protagonisme quan a l'incendi de la vall carregaven aigua les avionetes. Els treballs van a marxes forçades, però veurem si encara se pot obrir en el que resta d'estiu, almenys per a conèixer les instal·lacions. Este tema parlarem també amb Javier Ferreres.
2: En els últims remats, com tu dius, la gent pues, haurà vist que estan les hamaques posades, estan les sombrilles posades, està l'obra acabada, però bueno, estem perfilant, no?, uns remats que n'hi ha ara per ahir per la part que s'ha de també de netejar la part del bosc que colinda, i estem en això. I bueno, jo no sé dir, ni m'atrevisc ni vull, perquè també són coses que són decisions que són col·legiades i estem pendents d'elles, però ojalà puguem obrir, per lo menos sabem i tenim clar que no són dates per obrir un parc aquàtic, però les coses han vingut conforme han vingut, els retrasos han sigut els que han sigut, i al final, pues, des de luego, des d'en Sebaix, des de l'Ajuntament, estem treballant com si fora juny, no? Com si anarem a obrir-lo en una temporada normal. Evidentment no és una temporada normal, però s'intentarà obrir, anem a intentar obrir, que la gent el conega, que la gent l'evalue, que la gent pugui aportar.
0: El que arribarà en setembre, sí o sí, la setena edició del Festival Internacional de Folklore Ciutat de la Vall d'Uixó. Elena Ferrando, presidenta d'Arcude, que és qui organitza.
5: Que vinguin a participar, és a dir, en qualsevol dels actes, ja no sols el dia del festival, que vinguin a la presentació, que vegin el treball que se fa en la gent jove dels instituts, que ahir és el dia és més per a ells que per a nosaltres, és per a que ells ens diguin com han treballat, com s'han sentit o com, en què s'han inspirat per a fer cada un la feina que li correspon.
0: Ens contava també des d'Arcude Javier Peñarroja que se vol que en un futur setembre sigui un mes destinat precisament a activitats d'Arcude.
6: La idea és, de cara al futur i a poc, anar fent que setembre acabi sent un mes d'actes d'Arcude. Entonces, durant tot setembre anar organitzant coses, enguany ja farem un poc això i no... Jo què sé, hem sigut, per lo que som nosaltres, la veritat és que considerem que hem sigut un poc valents a l'hora de muntar una cosa així, pues implicar això a altres entitats. No vull dir quines, perquè encara no estan totes, entonces no vull, però no són els únics.
0: I en festes en Nules, ahir se va celebrar el sopar de germanor amb la participació d'unes 4.500 persones per al dia d'avui, per exemple, destacar la nit de ronda a càrrec de Bora Sec a les 10 i mitja de la nit. I Moncofa prepara el concert de l'estiu amb l'espectacle musical in vivo Lyric Pop, tribut a Il Divo. Posarà el colofó a la programació estival de Moncofa al carrer amb un espectacle que combina les veus de quatre cantants masculins amb quatre músics en directe i una formació de suport d'altres 13 músics. Les farmàcies de Guàrdia en Nules, en Caracion Rambla, Diagonal 4, i en la Vall Vicente Nebot, mestre Rodrigo 12.

0: Hoy por hoy. Radio La Vall d'Uixó. Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
1: Som davant d'una altra obra de Francisco Tomàs i Travera Lavall. Aquesta font es va construir al mateix any que la de l'Àngel i per la mateixa raó. Embellir i impressionar, perquè ens trobem en una de les places més importants i representatives de la vall de finals del segle XIX. La plaça dels Xorros, aleshores de la Constitució, acollia la casa de la vila almenys des de mitjans del segle XVII. La nova font, exempta i majestuosa, amb un piló central, dos xorros i quatre abeuradors, substituïa una altra més antiga, adossada a una façana, que tenia quatre xorros. D'aquella vella font vingué el nom de la plaça, primer popularment dels quatre xorros i després oficialment dels xorros. L'aigua ix per la boca de dos lleons, sempre junts, però que mai es miren. Feien brollar aigües diferents. El que mirava cap a Pipa donava aigua de Sant Josep i el que mirava cap a Sant Vicent, aigua de la Nogueret. Dues aigües, dues fonts, un sol poble, un sol cor. Con la seua germana de l'Àngel, lluïa gravat l'any i l'escut municipal i decoracions geomètriques. Parlem, això sí, en passat, perquè el que avui contemplem és una reconstrucció. Després d'una intervenció es va perdre tota la decoració original que el pedrapiquer havia treballat amb tanta gràcia allà per 1897. Ara la font calla, però encara sembla escoltar-se, enmig del silenci de la plaça, el murmuri de l'aigua que un dia hi brollava. Tant de bo tornar a brollar per refrescar l'estiu i la memòria de la vall.
2: L'Agència de Col·locació de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó et pot ajudar. T'oferim orientació i suport en la teua recerca de feina i t'ajudem a trobar oportunitats laborals que s'adaptin al teu perfil. Entra en gestionandote.com, Agència La Vall d'Uixó, i informa't. Agència de Col·locació.

0: Hola, què tal? Com estan? Benvinguts i benvingudes un dia més, dimecres 26 d'agost del 2026. Avui per avui plana baixa de Ràdio La Vall d'Uixó, edició de l'estiu, en un dia en el que no res ens acompanya el nostre col·laborador Gabriel Abad, en el que serà el cafè ecològic corresponent al mes d'agost. Hi ha molta informació sobre aquest incendi de la vall que ja saben ahir, complíem el mes d'aquell fatídic 25 de juliol en què va començar tot, un incendi que, per cert, de forma oficial encara no està extingit. Estem en festes, molta festa per tot arreu. Este cap de setmana arrenquen les de Santa Rosa de Lima, si en la vall. Nules ahir va tindre lloc el sopar de Germanor, avui tenim bou per la vila. I, bueno, al costat de Nules, Mascarell, avui mateixa des de les 11 estan repartint els tiquets del tombet de bou, les festes patronals de Mascarell, un tombet que serà este divendres, dia 28, això en Mascarell. En Moncofa, ahir ja van anunciar, la regidora Elenia Benocci donava a conèixer com se tancarà ese concert de l'estiu amb l'espectacle musical In Vivo Lyric Pop, tribut a Il Divo. No serà l'única cosa, perquè també tenim el Crossing Summer Fest a la platja de Moncofa este dissabte 29 d'agost. S'acomiada l'estiu amb una gran nit de festa a la zona del Belcaire Nord, amb Pinche i David Saez, que posaran la música a esta nit. Festes per tot arreu, esdeveniments en les acaballes ja del mes d'agost. La setmana que ve, ja estem en setembre, començaran moltes coses, el curs polític, el curs escolar, no arrencarà tot ja la setmana que ve, anirà arrencant al llarg de setembre, però per si de cas faríem ben aprofitar cada instant que queda d'un agost que poquet a poquet va dient-nos ja adeu. Arrenquem.
1: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
2: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
3: De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año.
2: Más horario, más servicio, más.
4: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
5: Yo combino.
6: Ella combina.
5: Todos podemos combinar.
6: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
5: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
6: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
5: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
6: ¿Y tú a qué esperas para combinar?
5: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó.
6: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
7: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.

0: Cafè Ecològic, Gabriel Abad.
1: Dimecres 26 d'agost del 2026. Mira, Capicua. 26 del 8 del 26. Capicua, si ho escrivim així, clar. Ara fa un mes teníem el cor... Buah. Era l'endemà de l'inici, per tant, continuem encara, l'endemà de l'inici de l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, portarà sempre per a la història ixe nom, que arrencava un dissabte, que anava a ser un dissabte qualsevol de juliol, home, qualsevol, algú dirà, Sant Jaume, Santiago, bueno, sí, però un dissabte d'estos normals d'estiu, no?, que ja se sap que hi haurà més festeta, menys, l'activitat normal, alguns en vacances, altres no. I com es va girar, com es va canviar tota la història, tant que, clar, ara ja, quan passen coses d'estes, preguntem, i on estaves tu ixe dia, o tu te recordes on estaves, o què estaves fent? Mira, en esta primera qüestió, salude i li dono el bon dia al bon amic i col·laborador, Gabriel Abad. Gabriel, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Vicent.
1: Tu no estaries ni a la Vall.
2: No, jo no estava en la Vall. Jo, per a variar, i sabeu l'amor i devoció que tinc a la serralada pirenaica, jo estava en terres de Canfranc, a l'Alt Aragó, i quan dissabte de vesprada, a través d'amics i senzillament tafanejant en les notícies locals, veig incendi forestal a la Vall d'Uixó, i que la cosa pintava malament a causa de les condicions meteorològiques. Jo eixe dia estava, no arriba ni a 20 graus, i així era dia de ponentà i d'incendi.
1: Pues ese es un poc el primer record, ¿no? Quan ho tira la vista enrere. Ahir, Gabriel, es complia un mes que jo, pues, al marge de pues, que siguin per això com efemèrides o recordatoris, no sé si es val també pues, per anar reflexionant, per anar aclarint, no ho sé, al mes d'un incendi d'aquestes dimensions, que és el que se pensa o per a què tindria que valer-nos?
2: Mira, jo crec que en la terminologia que se sol usar en els incendis hi ha algunes parts que no queden clares, perquè des de determinades postures negacionistes, per exemple, se fa burleta del canvi climàtic i la seva relació amb els incendis. Però, com deia, no, com deia Jack el Destripador, anem per parts. Bé, la primera, en tot incendi forestal cal diferenciar dos coses principals: ignició i propagació. Què és la ignició? La ignició és el moment en què apareix el foc, en què apareix aquesta reacció química de combustió. Per tal que s'iniciï una ignició, necessitem un combustible, estic resumint molt, i un comburent. En aquest cas, el combustible seria la vegetació, i estic usant el terme combustible com un concepte termodinàmic, val? Perquè la vegetació no és combustible, és vegetació per a un biòleg, però des del punt de vista físic termodinàmic és combustible per al foc. I se necessita un comburent com és l'oxigen i alguna causa concreta que pot ser natural, i resumint molt, pot ser aquestes causes naturals al voltant, pot variar el percentatge entre el 10-20% va persones, o causa relacionada amb l'activitat humana, ja entrarem a si és negligència, intenció, etc. Causa relacionada amb l'activitat humana al voltant d'entre un 70-80%. Ignició, què la produeix? Generalment les causes naturals sol ser l'impacte d'un llamp. Jo n'he sigut testimoni d'uns quants i de com al cap de pocs minuts apareixia la columna de fum. No m'ho contaran, això ho he vist, i he seguit el protocol d'avisos a la central de Castelló perquè intervenguen els mitjans d'extinció, i afortunadament en aquests casos de Conat no ha passat. No així en l'incendi de Sogorb-Gàtova. Ahir va ser el Conat, immediatament es va convertir en un foc perquè allò corria, mai millor dit, com la pólvora. Anem a veure parla de les causes, estic parlant de les causes d'ignició, les relacionades amb l'activitat humana. La descripció està en el titular, activitat humana. Pot ser fàcilment per les espurnes que llança un tren quan les rodes del tren freguen en la via. Són elements metàl·lics, produeixen espurnes, i això va passar en un incendi a Caudiel fa uns anys. No sé si van uns quants centenars d'hectàrees. Senzillament, on hi ha infraestructures humanes, el risc d'incendi és elevadíssim, perquè n'hi ha activitat humana. Crec que en l'incendi de Riglos, este d'Aragó, va ser l'ús d'una maquinària no autoritzada ixe dia. Això són negligències, imprudències. En el cas de la vall, sembla, per les primeres investigacions, que les causes atribuïdes al ser humà, en este cas va haver una intenció de fer mal. I ahí, si aconsegueixen identificar i detindre a l'autor, li pot caure una bona. Tot i que, des del meu punt de vista, les penes per terrorisme mediambiental crec que encara es queden un poc curtes. Val a dir també que la major part dels incendis en què l'humà està darrere solen ser imprudències i negligències, Vicent, no la intencionalitat. La piromania és una distorsió mental i apenes suposa el piròman, el Nerón, sí, l'emperador Neró, que crema pel plaer de veure com se crema tot. La piromania no arriba ni a un 2% dels incendis atribuïts a l'activitat humana. I en tot això, on queda el canvi climàtic? El canvi climàtic actua en la propagació del foc. Torna a repetir, el canvi climàtic no produeix incendis, no produeix ignicions, però sí pot afavorir alguns factors atribuïts al canvi climàtic, poden afavorir la ràpida expansió del foc, la propagació, que depèn de molts elements, l'orientació de la vegetació que està cremant-se, solana, ombria, el pendent, el règim de vents, l'estructura tridimensional i l'organització tridimensional de la massa forestal, el patró de creixement de la vegetació, el règim de sequeres, el règim, per tant, també de pluges, etc. Quan parle de factors meteorològics, pluges, humitat, insolacions, vents, immediatament ens hem de retrotraure a possibles conseqüències atribuïbles al canvi climàtic. Major temps de sequeres, deshidratacions molt més severes, insolacions i temperatures ja quasi, en alguns moments, incompatibles amb la vida o amb el funcionament correcte de la fisiologia vegetal, etc. Per tant, canvi climàtic intervé en els incendis, no en la ignició, sí en alguns factors com temperatura, deshidratació, etc., en la propagació. Què va passar en l'incendi de la vall? 39 graus, vent de ponent, una deshidratació dels teixits vegetals molt severa, i en fi, el foc corria com volia i per on volia.
1: Sí, senyor, això és el record d'aquest dia. Ha sigut una explicació fantàstica dels conceptes, dels termes ignició i propagació. Jo, si no és abusar, i vostè m'ho permet, senyor Gabriel Abad, m'agradaria que pues ja de passo aclarir amb algun altre concepte que de voltes escoltem. De segur que tu també en algun moment o en algun lloc o en algun bar esmorzant o alguna cosa, hauràs sentit algú que diu, ui, per exemple, sí, referint-nos al cas de l'incendi de la vall, però no té per què dir, ui, i tant de temps que ha passat, que ja no n'hi ha ni flames ni res, com és que oficialment no està extingit. Sí. Podem aclarir un poc tot això, sí, a què ens referís?
2: A veure, l'incendi té, diguem, durant les fases d'extinció diversos estats, no? I clar, en estos termes tècnics són termes tècnics que usen generalment els mitjans d'extinció per a saber en quin estat se troba i se terreny cremat. L'incendi de la vall oficialment no està extingit. Que no veig en flama, que no hi hagi foc actiu, no vol dir que no estigui extingit. I no està extingit per una simple raó. Encara hi ha punts que poden estar a una temperatura òptima per a que a la mínima brisa o vent el foc reviscole. El que se diu punts calents. Evidentment, l'incendi no augmenta ni de perímetre ni de superfície cremada. Quan està controlat és quan ja no augmenta el perímetre. Ja el tenim, diguem-ne, confinat dins de l'àrea cremada i no crema vegetació verda. I un mes després, com és que no està extingit? Perquè aquest risc encara existeix. Per tant, torne a incidir en la recomanació. No pugeu a la muntanya. I ho dic aixina, de manera vehement, i subjecte, verbi, predicat. No pugeu a la muntanya. No és recomanable encara. Perquè, a més, s'ajunta, a més, s'ajunta un perill. I és que ara en els temporals, se suposen els temporals d'octubre-novembre, i sense temporals, en aquestes ventades de ponent d'estos últims dies, els arbres morts poden tombar, bloquejar els camins, bloquejar, per tant, el pas del teu vehicle, o senzillament caure damunt de tu. Doncs, sí, no hi ha flama, no me puc cremar. Bé, això és relatiu, te pots cremar o no, però pots patir un accident. Una solcida d'un terraplè que per falta de fixació de les arrels dels arbres i de la vegetació ixa terraplè està solt i fàcilment te pot caure una roca al damunt, és un terreny ara perillós perquè està completament despullat de vegetació que el fixe.
1: Ara,
2: per
1: que,
2: tant,
1: ara que parlaves d'això, disculpa, sí. El tema de que han aparegut allò molts bancals, moltes bancalades. Me comentaves abans de que tinguérem esta xerreta aixina de forma un poc privada o particular, que potser això ben aprofitat es podria valdre de algo, no?
2: Sí, mira, jo recordo quan era més xiquet, mon pare, fent ús de la memòria històrica, ell dia, quan ell era xiquet, i estic parlant dels primers anys de postguerra, ell dia que la muntanya estava, les muntanyes completament abancalades, traien tros de qualsevol raconet, senzillament per plantar, bàsicament secar, no? Olivera, garrofera i ameler,
1: sí.
2: Que és no? La tríada del secà mediterrani. I estava tot, i els màrgens, els ribassos, estaven ben cuidaets. Ara en l'incendi, haureu vist sobretot imatges aèries, o bé obtingudes per helicòpter, per drons, en què aquests bancals que estaven ocults, bancals abandonats,
1: sí, sí, sí,
2: des de fa dècades, i que estaven ocults per la vegetació, ara són visibles. Cal, des del meu punt de vista, puc estar equivocat o no, se pot matisar la meva afirmació o no, cal mantindre aquests bancals, perquè aquests bancals asseguren el manteniment de substrat fèrtil per a que les espècies pioneres post-incendi puguen germinar, puguen rebrotar i mantinguen, com diria jo, un substrat, un estoc, diguem, de substrat fèrtil, senzillament amb poder arrelar i créixer. Això ja ho tenim fet des de fa dècades. Jo, si cal, en alguns llocs, si cal, quan calga, reforçaria aixòs bancals, els mantindria, i quan siga possible, en aixòs bancals, si cal, reintroduir o reforçar les espècies vegetals de la comunitat mediterrània, no ho dubtaria. Però atenció, així sí que vull introduir un factor important. Més del 90% de les 9.000, crec que són 538 hectàrees que s'han cremat en l'incendi de la vall, pràcticament 9 de cada 10 hectàrees són privades. Són terreny privat. Pensem que la muntanya és de tots i no. La muntanya té propietaris. Les parcel·les, ja siguen de secà, ja siguen forestals, tenen propietaris. Els meus propietaris no saben ni on les tenen. Ni on les tenen. Però són de propietat privada. A on és la persona propietària la que decideix. Això també. I s'ha de comptar amb la seva opinió, la seva intervenció i la seva autorització. També ho he de dir. Terreny públic en el parc natural, les 31.000 hectàrees del parc natural de la Serra Espadà, el terreny públic no arriba ni al 10%. La resta és tot privat, absolutament tot. En aquests propietaris s'ha de comptar.
1: Cuando se ha de contar, Gabriel, obviamente al más de tenerse informado de qué va a hacerse, de qué piensa hacerse, etcétera, fins quin punt arriba un poc la, entre cometes, la obligació de obligar-los a

0: o no. S'ha de fer un plantejament, s'ha de fer una planificació. Quin tipus d'intervenció en la massa forestal hem de fer? I aquesta intervenció a què ha de respondre? Un sanejament fitosanitari, eliminació de part de l'estrat arbustiu per evitar propagacions, bé, motivacions mil. Ha d'haver, evidentment, informes tècnics, supervisió de l'agent mediambiental corresponent. Però per això, perquè és una activitat més, i com tota activitat, posa per exemple la conducció del nostre vehicle, està regulada. D'acord, en ocasions els tràmits burocràtics avorrixen. Avorrixen tant que al final ho envies tot a pastar fang i te n'oblides. Però, recorde, llei de Mons de l'any 2003, aprovada en 2003, que està en vigor des de febrer de 2004, obliga als propietaris de parcel·les forestals, ja siguen privats, siguen públics, a la gestió i manteniment en condicions fitosanitàries òptimes de la seva parcel·la. En principi, si el propietari no pot, delega en l'administració corresponent, generalment autonòmica, per a que faça aquests treballs. Però, com apliquem la llei? Com us assegurem que la llei s'aplica? D'ahí aquesta impressió general que la muntanya està abandonada. Mireu, sí i no. Estèticament pot ser que estiga abandonada. Malauradament vos he de dir que l'estructura del bosc mediterrani és ixa. És una estructura caòtica. On? Si dividim en tres pisos, herbaci, arbustiu, arbrat, fins i tot aquests tres nivells estan en contacte, com una finca que té ascensor. N'hi ha plantes arbustives, plantes herbàcies i n'hi ha plantes lianoides que, diguem, connecten el substrat amb la copa dels arbres. És que això està brut? No. Ixa és l'estructura tridimensional pròpia de la vegetació mediterrània. Brut és quan trobem un abocador il·legal en el terme. Electromèstics, runes, plàstics,
1: pneumàtics,
0: ahir podem dir que està brut. Però l'estructura natural de la vegetació no és brutícia, senzillament s'ha de gestionar. I aquesta és la diferència. Quan trobem un abocador il·legal, s'ha de netejar. Quan trobem l'estructura tridimensional del bosc mediterrani, s'ha de gestionar.
1: Però no és tan gran ja el tema de lo que ha sigut, bueno, estem parlant des de l'inici del programa d'avui, de l'incendi, sobretot de l'incendi, no?, que ara fa un mes s'ha de produir en la Vall Gabriel. Per anar tancant coses d'estes, una de les coses que a mi m'ha meravellat, i la gent que va escoltar també, com en quina precisió vosaltres és que pategeu la muntanya, és que enteneu d'això, és que esteu vigilant, és que informeu, com podeu saber en cada moment i en les condicions on la resta dels mortals ens ve justeix, però no ficar-nos més nerviós del compte, perquè veiem foc i ai mari, què passarà i cap on anirà.
0: Sí.
1: Com sabeu, Gabriel? Jo me meravella d'això de dir, pues arreglo les condicions i conforme està el dia i tal, la sort rodarà per així, en una hora el foc estarà per allí, arribarà i tal. Escolta tu, si complís tal qual.
0: Sí, mira, te vaig a donar una pista. Quan se declara un CONAT, diguem-ne que o bé l'observatori forestal que l'ha detectat, si és un només i està propet, o bé els observatoris forestals del voltant que s'encarreguen de controlar el possible abans d'aquest CONAT, immediatament anem, generalment cada 10-15 minuts, enviant partes meteorològics. Interessa percentatge d'humitat relativa, temperatura i direcció del vent, direcció i velocitat del vent. Això dona una pista molt bona de la possible evolució dels fronts, dels possibles fronts del foc a les unitats d'extinció, la possible evolució. I de fet fan, sobre el mapa de la superfície cremada, fan projeccions de possibles evolucions del foc i llocs, el que se diu d'ancoratge, que tinguen la seva via d'escapatòria per a poder frenar el foc segons evolucione cap a un lloc, cap a un altre, cap a una embria, cap a una solana. En tot aquest conjunt de dades meteorològiques

0: lògiques i l'observació dels observatoris, valga la redundància, des del PMA, el lloc de comandament avançat, tenen una informació, i evidentment des d'helicòpters i avions, valuosíssima per pronosticar amb un cert percentatge de seguretat l'abans del foc, és a dir, la direcció, l'orientació i la velocitat. Per això, quan s'esperen, per exemple, recuperacions d'humitat relativa nocturnes, sempre els mitjans d'extinció respiren. A major nivell d'humitat i d'hidratació, la propagació del foc és relativament més lenta. Les variacions sobtades de vent són les preocupants. Quan el vent és molt variable, perquè la llengua de foc va... o les llengües de foc van cada una, tiren per on, campen per on poden o per on volen. Això és el que va passar durant uns quants dies a l'incendi de Begís. El vent era tan variable que anava d'ací cap allà, de 9.000 i pico hectàrees, de fet, quasi 20.000. En este d'Espadà, no tant. Ja t'he dit, però el problema, sobretot, són els factors meteorològics. Hi ha una cosa que vull apuntar, també. La major incidència d'ignicions produïdes per llamps. S'estan fent ara estudis d'atribució per si l'augment de tronades amb aparell elèctric estigués relacionat amb alguns factors relacionats amb l'escalfament de l'atmosfera, el famós canvi climàtic. És a dir, a major quantitat de calor acumulada a l'atmosfera es produeix major quantitat d'aparell elèctric en les tronades. S'està observant i tot apunta a que és possible, de moment, atribuir una major temperatura de l'atmosfera a major quantitat de llamps, impacte de llamps en terra.
1: Ara que parlaves de calor i de calor acumulat, Gabriel, perquè clar, sí. Ara estàvem parlant de l'incendi, però jo recordo que de normal, ja quan arriba a final d'agost, principi de setembre, i en la mirada posada en la tardor, ja comencem a veure pues, com pot evolucionar això, com ha estat l'estiu, la temperatura de la mar, si s'ha calfat, si no hi parlàvem, perquè clar, així sembla que anem malauradament dic, eh? En estiu tindre la preocupació dels incendis, en la tardor, de les tanes que se diu ara, la gota freda,
0: sí.
1: I portem temps que no parlem de la temperatura a la que està enguany la Mediterrània.
0: Sí, a veure, sí que és veritat que en l'illa de Sa Dragonera, això crec que està al sud-oest de Mallorca, s'han arribat a registrar 33 graus. La boia del Golf de València crec que ha arribat a un màxim, no sé si de 28 o 29. Me vallen un poc les xifres, però de tota manera és una temperatura molt alta. Jo, de fet, així en el Cafè Ecològic he parlat moltes voltes de la tropicalització de la mar Mediterrània. I aquesta tropicalització va acompanyada de bioindicadors, espècies de crustacis, de peixos i d'algues pròpies de mars tropicals estan ja apareixent, i no únicament apareixent, sinó completant el seu cicle biològic sense cap tipus de problema a la Mediterrània. Entren per l'estret de Gibraltar i pel canal de Suez. Troben un mar a una temperatura molt semblant als seus mars d'origen i cap problema per instal·lar-s'hi, per reproduir-se i per augmentar la seva àrea de distribució. Cap problema. La mar Mediterrània està evolucionant cap a una mar tropical. Què suposa això? Suposa que quan se despengen danes, és a dir, masses d'aire fred del front polar, baixen a latituds paral·lel 40, sempre ho diré, que és més o menys on està la península Ibèrica, se troben amb una massa d'aigua excessivament calenta, amb un percentatge d'evaporació enorme, i se produeixen pluges torrencials com les del 29 d'octubre del 24. 200, 300 litres per metre quadrat en qüestió possiblement de 48 hores. Pues pràcticament el que plou en un any concentrat en dos o tres dies. I és per això, a major energia calorífica, major capacitat de l'atmosfera d'absorbir humitat. I sa humitat, sa vapor d'aigua, ha de caure. Quan cau? Quan entra en contacte en una massa freda, d'aire fred. Però cau de manera torrencial.
1: estem parlant de l'incendi, però jo recordo que abans de que es produïra l'incendi del 25 de juliol, la gent estava preocupada per totes les temperatures que feia, per tot l'escalfament. Recordo que en aquell moment el tema era, ui, quan continua aquesta aixina i tal, ja veurem quina tardor anem a tindre. Òbviament, després va venir l'incendi, molt va canviar les coses. Per cert, parlant de l'incendi, a veure si és possible després, no garanteix el resultat, però crec que sí, a veure si després en l'enllaç del podcast corresponent a este programa, al marge de que vostès vegin també la foto d'avui de Gabriel Abad, puguen punxar en un document, un PDF, que ha de tindre èxit. Gabriel, ahir s'arreplega què?
0: És un informe elaborat pel CEAM, el Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, que, per a informació de tots, té la seva seu a Paterna, al Parc Tecnològic, i és un informe sobre l'impacte de l'incendi de la vall, i des del meu punt de vista un informe completíssim. Ha sigut publicat el dia 13 d'agost, està a l'abast del públic en general en la pàgina web del CEAM. El problema és que se necessita contrasenya, i jo t'he passat l'informe en obert en un PDF per si de cas se poguera penjar per a consulta pública, perquè això és una institució pública, és una fundació, però els informes que elabora són públics i estan a l'abast de qualsevol persona. Està titulat en castellà Informe sobre l'impacte de l'incendio forestal de la Vall d'Uixó 2026 pels investigadors Ayoza, Salesa i Vallejo, ja t'he dit, publicat el 13 d'agost, o sigui, fa dues setmanes, tan apenes. Parla, pues això, introducció, objectius i metodologia, descripció de la zona cremada, unitats ambientals, descripció de la vegetació, severitat de l'incendi, risc d'erosió, capacitat de regeneració i vulnerabilitat ecològica, recomanacions, hi ha dos annexes, llista d'espècies. I resum d'informes sobre l'efecte dels temporals, el possible efecte de les danes que vindran, i un annex 3, identificació de zones preferents per actuacions de restauració postincendi. Ja dic, és un informe completíssim que si i se PDF en l'enllaç del Cafè Ecològic d'avui poguera estar disponible, recomane, com a recomanació bibliogràfica, recomane la seva lectura.
1: Pues esa seria la recomanació bibliogràfica del programa d'avui del Cafè Ecològic del mes d'agost. Gabriel, consell final, i així sí que anem a tirar d'imaginació, perquè clar, dir, com si l'incendi de la vall no haver estat, és que ha estat, i com ho vivim això, si és que ha estat. Però bueno, imagina't, i ho saps de sobre perquè ja són afortunadament anys que portes col·laborant amb nosaltres, saps de sobre el que jo te preguntaria en les acaballes de l'agost o en el començament del setembre.
0: Ai, mare.
1: No només per el tema de les danes que bueno, clar, poden haver quan, pues no ho sabem, en quina intensitat tampoc, però al marge d'això sí que eren unes dates que se prestava i que venia també la gent ja de vacances i així, a més, pues per el terme, i ara pegué esta passejadeta i tal, i jo sempre saps que te demanava quins consells podries donar per a que, clar, és que ha passat l'incendi, per tant, tinc en compte, ho pregunto això, i com me contestes tu a mi?
0: Mira, el catedràtic de geografia Jorge Olcina diu: este año toca una vigilancia constante y extrema de la atmósfera porque se ha acumulado mucho calor. Hem de mirar en un ull al cel i en un ull a terra, i ho dic perquè s'estan donant les condicions per a una bona dana o unes quantes danes, i això tindrà conseqüència. Jo torno a insistir sobre allò que he dit al principi: no acudiu a la zona cremada. No acudiu. Jo sé que n'hi ha gent que té casetes, i evidentment, si té allí animalets, lo que siga, òbviament s'ha d'acudir per un imperatiu inevitable. Però anar a bodinejar, a tafanejar, a veure com està això, a veure si rebrota el no sé què, de moment, no. En l'altre, en l'anterior Cafè Ecològic parlava que això és una ferida que encara està oberta. Mireu si encara està oberta, que un mes després encara no se dona l'incendi per extingit. Hi ha el perill de solcides, hi ha el perill de caiguda d'arbres. Podeu posar en risc la vostra integritat física, fins i tot la vida, en un accident fortuit, inesperat, de que no passa mai res fins que passa. I s'ha cremat el 21% del terme municipal de la vall. Per tant, prudència i sobretot seguir les recomanacions de les autoritats. Quan ens deixen, quan hagi passat el temps prudencial per actuar de la manera que siga, ja ho farem. Ja ens organitzarem de manera que puguem fer les coses bé sense produir un impacte del qual després ens tinguem que penedir. Jo ara diria que calma, molta calma, deixem que la part del terme que s'ha cremat, que és una cinquena part del terme, de moment se recupere soleta, que aquests bancals que retenen el substrat continuen retenint-lo, que van a ser de gran ajuda per a les possibles pluges torrencials que vindran ara a la tardor. Ànim, perquè el principi de setembre sabeu que serà caloroset, també. Les temperatures al voltant dels 30 graus seran comuns esta primera quinzena de setembre.
1: Ja m'has donat el dia, Gabriel.
0: Això és la previsió. Tinguem en compte que des dels anys 80 fins ara l'estiu climatològic ja dura 5 setmanes més, quasi més i mig més de calor del que teníem en els anys 80, i estem fins i tot arribant a uns extrems, a unes condicions atmosfèriques que ni els majors de la nostra família, i ho diré, mon tio Batiste té 97 o 98 anys, està a punt de fer el centenar. Mon tio Batiste me comentava: fill, un incendi com el que hem tingut, diu, no l'ha conegut en la vida. Una salutació, tio, si m'estàs escoltant. No l'ha conegut en la vida, fill. Però per això mateix que em comentava mon pare, estava tot abancalat. Els aprofitaments forestals eren intensos i molt intensius. Clar, s'ha anat abandonant i se secà, que no és rendible econòmicament. El bosc, la massa forestal, ha anat recuperant el seu lloc, la seva extensió natural, i els bancals s'han ocultat. I ara, entre moltes cometes, gràcies a l'incendi, han tornat a aparèixer, i caldria aprofitar la seva ajuda a l'hora de retindre aquest substrat tan necessari per a la tan desitjada recuperació.
1: Mil gràcies, Gabriel, per este programa d'agost i també per el de juliol, que me consta, i suposa que tu també, que va ser molt, molt celebrat per la gent, van aportar moltíssima informació, i és un d'aquests programes que no descartes que puguem escoltar en Nadal, en aquests resums que fem de l'any, perquè història, per història ha sigut l'incendi, i història ha sigut també aquest programa que vas fer en juliol. Mil gràcies, que acabes molt bé el mes d'agost, i ens tornem a veure i a escoltar. Un abraç ben gran
0: a tu, Vicent, gràcies a tots.

0: Ràdio La Vall d'Uixó, en el 93.6 FM.
1: Som davant d'una altra obra de Francisco Tomàs i Travera La Vall. Aquesta font es va construir el mateix any que la de l'Àngel, i per la mateixa raó, embellir i impressionar, perquè ens trobem en una de les places més importants i representatives de la vall de finals del segle XIX. La plaça dels Xorros, aleshores de la Constitució, acollia la casa de la vila almenys des de mitjans del segle XVII. La nova font, exempta i majestuosa, amb un piló central, dos xorros i quatre abeuradors, substituïa una altra més antiga, adossada a una façana, que tenia quatre xorros. D'aquella vella font vingué el nom de la plaça, primer popularment dels quatre xorros i després oficialment dels xorros. L'aigua ix per la boca de dos lleons, sempre junts, però que mai es miren. Feien brollar aigües diferents. El que mirava cap a Pipa donava aigua de Sant Josep, i el que mirava cap a Sant Vicent, aigua de la Nogueret. Dues aigües, dues fonts, un sol poble, un sol cor. Con la seua germana de l'Àngel, lluïa gravat l'any i l'escut municipal, i decoracions geomètriques. Parlem, això sí, en passat, perquè el que avui contemplem és una reconstrucció. Després d'una intervenció es va perdre tota la decoració original que el pedrapiquer havia treballat amb tanta gràcia allà per 1897. Ara la font calla, però encara sembla escoltar-se, enmig del silenci de la plaça, el murmuri de l'aigua que un dia hi brollava. Tant de bo tornar a brollar per refrescar l'estiu i la memòria de la vall.
0: ¿Te quejan que subes mucho el volumen de la tele? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Le pides a las personas que repitan lo que han dicho? ¿Te parece que las personas de alrededor no hablan con claridad? Si padeces alguno de estos síntomas, puede ser que tengas pérdida auditiva. En Esteve Óptico te realizamos un estudio para evaluar el estado de tu audición y en caso de necesidad, te podrás probar unos audífonos con la última tecnología gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy, número 5, de la Vall d'Uixó. Pide tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición.
2: El silenci no habita en llocs corrents, s'amaga en racons extraordinaris. Descobrís noves sensacions en el cor de la terra. Coves de Sant Josep, on habita el silenci.

0: 2 de la vesprada i 18 minuts d'este dimecres 26 d'agost del 2026, l'endemà ese primer mes de l'incendi forestal de la Vall d'Uixó. Gabriel Abad ens contava tot allò que se pot fer ara, o millor dit, que no se pot fer, perquè sobretot el perill que suposa eixir a potinejar, com diem així, llocs d'un incendi que sí, un mes després, de forma oficial, extingit no està.
1: Quan hagi passat el temps prudencial per actuar de la manera que siga, ja ho farem. Ja ens organitzarem de manera que puguem fer les coses bé sense produir un impacte del qual després ens tinguem que penedir. Jo ara diria que calma, molta calma, deixem que la part del terme que s'ha cremat, que és una cinquena part del terme, de moment se recupere soleta, que aquests bancals que retenen el substrat continuen retenint-lo, que van a ser de gran ajuda per a les possibles pluges torrencials que vindran ara a la tardor. Ànim, perquè el principi de setembre sabeu que serà caloroset també, les temperatures al voltant dels 30 graus seran comuns esta primera quinzena de setembre. Tinguem en compte que des dels anys 80 fins ara l'estiu climatològic ja dura 5 setmanes més, quasi més i mig més de calor del que teníem en els anys 80.
0: Per així estan les coses. Ens comentava també Gabriel Abad que si algú podem treure és aprofitar tots aquells bancals que hi havia, molts d'ells en desús i que fins i tot ni se veien, no?, per la vegetació que hi havia. Aquells bancals que la gent de la vall va fer per aprofitar cada pam de terreny i plantar cultius, ara poden jugar en sentit favorable.
1: Traien tros de qualsevol raconet, senzillament per plantar bàsicament secà. No? Olivera, garrofera i ameler, sí, que és la tríada del secà mediterrani. I estava tot, i els màrgens, els ribassos, estaven ben cuidats. Ara en l'incendi haureu vist sobretot imatges aèries o bé obtingudes per helicòpter, per drons, en què aquests bancals que estaven ocults, bancals abandonats, sí, sí, sí, des de fa dècades, i que estaven ocults per la vegetació, ara són visibles. Cal, des del meu punt de vista, puc estar equivocat o no, se pot matisar la meva afirmació o no, cal mantindre aquests bancals, perquè aquests bancals asseguren el manteniment de substrat fèrtil per a que les espècies pioneres post-incendi puguen germinar, puguen rebrotar i mantinguen, com diria jo, un substrat, un estoc, diguem, de substrat fèrtil, senzillament on poder arrelar i créixer. Això ja ho tenim fet des de fa dècades. Jo, si cal, en alguns llocs, si cal, quan calga, reforçaria aquests bancals, els mantindria, i quan siga possible, en aquests bancals, si cal, reintroduir o reforçar les espècies vegetals de la comunitat mediterrània, no ho dubtaria. Però atenció, així sí que vull introduir un factor important. Més del 90% de les 9.000, crec que són 538 hectàrees que s'han cremat en l'incendi de la vall, pràcticament 9 de cada 10 hectàrees són privades.
0: Tremendes xifres. I un últim apunt: la temperatura de la Mediterrània. Com tanquem el mes d'agost? Ja sabem que tot això diuen que és caldo de cultiu per a una futura dana.
1: Sí que és veritat que en l'illa de Sa Dragonera, això crec que està al sud-oest de Mallorca, s'han arribat a registrar 33 graus. La boia del Golf de València crec que ha arribat a un màxim, no sé si de 28 o 29. Me vallen un poc les xifres, però de tota manera és una temperatura molt alta. Jo, de fet, així en el Cafè Ecològic he parlat moltes voltes de la tropicalització de la mar Mediterrània. I aquesta tropicalització va acompanyada de bioindicadors. espècies de crustacis, de peixos i d'algues pròpies de mars tropicals estan ja apareixent, i no únicament apareixent, sinó completant el seu cicle biològic sense cap tipus de problema a la Mediterrània.
0: Parlem ara del cicle de les nits d'històries i historietes, estiu 2026, que ni l'incendi pues ha pogut apagar l'èxit que tenen aquestes cites estiuenques. Bé cert que res ha tornat a ser igual des d'aquell fatídic 25 de juliol, però aquestes activitats han anat fent-se en alguns canvis que ara de seguida introduïm perquè afecten a esta setmana. Però el regidor de Turisme, Javier Ferreres, es confirmava l'èxit que estan tenint aquestes accions.
2: Bueno, pues les nits d'història és com sempre un èxit, no? Totes no entrades, perquè no són entrades, però totes les reserves s'han acabat pràcticament a l'instant en quan han eixit, tant de les que se fan, de les visites que s'han fet, no?, en aquests dissabtes, com que aquestes visites al poblat o al museu que s'ha fet de forma alterna durant els divendres. Per tant, han tingut obres sessions i totes han sigut obertes, no?
0: Bueno, pues cal dir al respecte que este dissabte no se farà finalment, ahir algo ens deixava caure Javier Ferreres, no se farà la nit d'història i d'historietes que parla del barri Carbonaire. Se farà el proper dissabte, ja serà en el mes de setembre, el que tindrà lloc esta setmana, este divendres, és la visita al museu de la fàbrica de la llum. Primerament ahir, en aquesta zona, Ximo Zorrilla ens comentava dies enrere que ahir on està l'associació de veïns del Roser, que tot això queda pendent.
3: Ara quan s'ha treballat en aquesta primera fase s'ha tot preparat perquè en el moment en el que es puga fer un nou centre social i es puga ampliar la fàbrica de la llum, la portada del museu quede integrada completament en el barri del Roser, perquè a més també serveix per això este museu, serveix per a integrar, però serveix per a fer de porta d'entrada de tots els turistes que arriben a les coves de Sant Josep i apleguen al nostre casc urbà, i per tant des del barri del Roser poden conèixer totes les meravelles de la nostra ciutat, que començar per el Roser ja pense jo que és una meravella espectacular.
0: Exacte.
3: Però a partir d'ahí, des de l'Alcúdia, poden arribar fins al centre de la nostra ciutat i poden pues, consumir en els nostres bars, en el nostre comerç local, poden conèixer les nostres meravelles de patrimoni. Estem així davant de l'església de l'Àngel, però podran conèixer moltíssimes coses, i per això és tan important tindre este museu municipal.
0: I demà dijous el que també es farà, no se parà ni en estiu, és l'acte organitzat, convocat per l'associació de dones Clara Campoamor, Stop Feminicidi. Serà per la vesprada i serà davant de la caseta d'Igualtat i Pau en l'avinguda Jaume I.
4: En Caixa Laval y Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
5: Y en Caixa Laval y Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Laval.
0: I en tema festiu, ja saben que estan en marxa activitats en Moncofa, en Nules, pràcticament per tot arreu, fins i tot en Mascarigui, començaven a repartir estiques per lo que serà el tombet de bou d'este proper cap de setmana, i en la baix s'iniciaran les festes de Santa Rosa de Lima. En Nules, en el dia 18, dimecres 26 d'agost, a la vesprada a les 7, bou per la vila, i a la nit a les 10:30, nit de ronda a càrrec de Bora Sèquia. Anem a arribar a setembre, on tindrà lloc la setena edició ja del Festival Internacional de Folklore Ciutat de la Vall d'Uixó, que organitza Arcude, i des d'Arcude se vol que a poc el mes de setembre vaja sent un mes de temàtica d'Arcude. Javier Peñarroja.
6: La idea és, de cara al futur i a poc, anar fent que setembre acabe sent un mes d'actes d'Arcude. Entonces, durant tot setembre anar organitzant coses. Enguany ja farem un poc això, i no jo que sé, hem sigut, pel que som nosaltres, la veritat és que considerem que hem sigut un poc valents a l'hora de muntar una cosa aixina, pues implicar això a altres entitats. No, no vull dir quines, perquè encara no estan totes, entonces no vull, però no són els únics, i per tant altres entitats musicals també, que sí que volem que col·laboren amb nosaltres. Ells també volen col·laborar, estem perfilant els últims detalls.
0: Perfilant els detalls també d'aquesta setena edició del Festival Internacional de Folklore, i perfilant els últims detalls per a la presentació de la Regina de les Festes de la Llosa, que serà este proper dissabte, dia 29, alcalde Ximo Llopis.
7: Pues hi ha molta il·lusió el dia 29 que comença aquesta presentació de la Regina, i després ja, pues del 3 de setembre al 13 de setembre, que bueno, que tindrem ja tot el que seran pues totes les festes patronals. Per tant, pues bueno, molta il·lusió per a que la gent també pues puga organitzar-se, puga disfrutar, i bueno, puguem disfrutar tots d'unes bones festes.
0: Això en la Llosa, i un apunt d'agricultura, perquè la conselleria ha destinat més de 13,2 milions d'euros a l'impuls de la producció ecològica. Relacionat en el tema agrícola, però en tema d'ajudes de camins, des de la Unió se segueix demanant més ajudes, Carles Peris.
8: Des de l'organització demanem una ampliació del pressupost de 4 milions d'euros per a poder atendre la gran majoria de sol·licituds, i així el que estem veient en aquests moments és que se fa patent la necessitat de millorar les infraestructures agràries, ja que és algo fonamental.
0: Les farmàcies de Guàrdia en Nules, Encarnación, Rambla, Diagonal 4, en la Vall Vicente Nebot, al carrer Mestre Rodrigo 12.